0: En arribar als 30 graus a les tres províncies, en general bufarà vent fluix de direcció variable a primeres i últimes hores del dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. Directors de centres educatius de la Comunitat Valenciana s'han concentrat este matí davant la seu de la Conselleria d'Educació per a reclamar una resposta urgent, diuen, que desbloqueja la situació després de 13 dies de vaga indefinida, perquè han assegurat que estan al límit després de la concentració. Han sigut citats 30 centres avui a la una de la vesprada a una reunió amb la direcció territorial. A Castelló la reunió serà demà dijous a les 10 del matí amb 50 centres i Alacant està pendent de fixar la data. En successos, la Guàrdia Civil de Cantàbria ha detingut a 23 persones, de dos i dos estan investigades, totes de València i Alacant, per diverses ciberestafes cantàbres, entre elles la coneguda també com la que suposadament es va fer al mes de maig, on se va estafar 65.000 euros. La Guàrdia Civil recorda que les entitats bancàries mai envien missatges amb enllaços a les seues webs per a solucionar problemes. La Guàrdia Civil de Castelló, per la seva banda, ha desenvolupat un ampli dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de les festes patronals de Santa Quitèria, en la localitat d'Almassora, durant les quals han detingut a 9 persones per diferents delictes, entre elles atemptat i desobediència a agents de l'autoritat, per diferents delictes contra la salut pública, violència de gènere i també requisitòries judicials en vigor. I la Guàrdia Civil ha detingut a Benetússer, a València, dos homes de 44 i 50 anys, després de fer una transacció en una investigació en la qual han intervingut 8 quilos de cocaïna i 87.000 euros dipositats en diversos sobres. Bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Una nova manifestació recorre avui València en la tercera setmana de vaga indefinida del professorat. Bona vesprada, i mentre València es torna a omplir de gom a gom de docents que han eixit al carrer per a protestar, els sindicats i la Conselleria d'Educació estan tot el matí reunits en un nou intent de desbloquejar esta situació. Per la seva part, CESIF, este sindicat ja ha decidit desconvocar les protestes per a centrar-se, diuen, en impulsar la negociació. És el nostre tema de portada, que els ampliem junt a altres notícies de la Comunitat Valenciana fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es dèiem, les negociacions per acabar amb la vaga educativa indefinida continuen un dia més. Els sindicats insisteixen en que no es pot donar l'esquena al professorat i que la conselleria no pot continuar amb la seva estratègia de dilatar la negociació. Ramon Pérez.
3: La reunió d'avui ha començat a poc després de les 9 i mitja del matí. Continua a hores d'ara. En principi, avui anava a estar centrada solament en plantilles i infraestructures, però també s'ha reprès el debat al voltant de les ràtios i de la inclusió educativa. Segons fonts sindicals, sembla que tampoc hi ha sintonia en estos assumptes, que són els que més estan reclamant els docents. La Conselleria d'Educació ha fet arribar la seva proposta de plantilles.

0: Entre les mesures, el compromís de reduir el temps que es tarda a cobrir les substitucions als centres en almenys 8 dies. Els sindicats reclamen una major concreció. Francesc Sanchís, de Comissions Obreres, parla d'una negociació lenta.
1: En estos momentos, nuestros negociadores están en mesa, están negociando con el secretario autonómico y con la consellera. Va lento, porque van punto por punto, y ahora mismo nosotros continuamos movilizándonos, entre otras cosas, porque la presión por parte de consellería es bastante asfixiante y nosotros tenemos que responder en la calle para apoyar a la gente que está en mesa pidiendo nuestra reivindicación.
0: El sindicat CESIF, que va assignar dilluns el microacord de pujada salarial, ha desconvocat avui les seues protestes. El seu responsable, José Seco, explica que ho fan per a donar un major protagonisme a la negociació.
2: Que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana. Por tanto, por responsabilidad y atendiendo a este proceso de negociación, suspendemos la huelga indefinida.
3: I mentre això està passant hores d'ara a la Conselleria d'Educació, centenars de docents han tornat, com els dèiem, així als carrers de València, en la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga indefinida l'11 de maig per a reclamar millores per al sector educatiu i que s'aconseguisca un acord amb la Generalitat. Diuen els docents que estan cansats i que senten que la Conselleria els està faltant al respecte. Seguint esta manifestació està Amparo Sánchez. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Afirmen que la negociació s'està fent molt llarga i dura. Demanen que arriben pronte a un acord que siga bo per a tots, però sobretot que no els prenguen el pèl.
5: No nos fiamos de nada ya, porque como ha dado tantos giros la cosa...
6: Perquè centres enormes que tenen aules hueco tampoc doten de més personal. Cal ajustar la ràtio a les necessitats de l'alumnat i a les necessitats del centre.
7: Se necesita tener una educación pública para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
8: Es desesperante ver que estás pidiendo cosas con sentido común, que lo que estás pidiendo es por mejorar la situación en las aulas y ves que hay una negación por parte de la gente que tiene que encargarse de gestionar esto, que tú esperas que su función es brindarte más recursos.
4: Reiteren que senten que és la seva responsabilitat lluitar per les millores per al sector educatiu que van més enllà de la millora salarial i que els alumnes compten amb un millor atenció. Insisteixen que molts professors de segon batxillerat, malgrat estar de vaga, han acudit als centres per ajudar l'alumnat a preparar la pau.
9: Pero sí que estoy yendo a darles clase al alumnado para que ellos por lo menos puedan conseguir lo que ellos se merecen. Debemos enseñarles que esto consta también de mucho esfuerzo y así es.
4: Els docents que avui han eixit al carrer no han tornat a estar sols i han comptat amb el suport de les famílies.
3: Gràcies, Amparo. Des de l'Associació de Directors de l'Escola Pública del País Valencià, l'única del sector i on estan representats 452 col·legis i instituts, reclamen també una resposta urgent que desbloquege la situació que asseguren els està portant al límit. Núria Moreno.
10: Isabel Moreno, presidenta de l'Associació de Direccions d'Infantil i Primària i directora del CEIP El Port de Xàbia, assegura que si el procés s'allarga podrien veure's afectades gestions essencials de final i inici de curs o fins i tot no es podrien completar.
11: El que esperem de la conselleria és que les negociacions siguin real, efectives i dignes. És un procés que s'està allargant moltíssim temps, està tensionant a tota la comunitat educativa, però el missatge clar i el missatge que hem de mantindre és que no anem a parar, no podem parar. Hem arribat massa lluny per a poder parar.
10: Des de la Direcció Territorial d'Educació a València han citat avui a 30 centres a una reunió. Demà dijous serà a Castelló amb 50 i Alacant està pendent de fixar-se una data.
12: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
3: Les COS donaran per tancada avui la comissió d'investigació de la Dana. Ho faran apenes 10 mesos després de les primeres compareixences, fruit del pacte entre PP i Vox, des d'on consideren que el treball de la comissió ha arribat a la seva fi.
0: A les 4 de la vesprada es votarà el dictamen final que du també la signatura de PP i Vox i que eixirà previsiblement endavant per la majoria que ostenten aquestes dues formacions al Parlament valencià. I han passat per la comissió experts, tècnics i també càrrecs polítics, com ara l'expresident Carlos Mazón. Cap d'ells ha vinculat directament al govern central, que és el que critiquen PP i Vox. A l'oposició, Partit Socialista i Compromís parlen d'un tancament de la comissió prematur. Els socialistes han anunciat un recurs davant el Constitucional en considerar que s'impedeix així el seu treball parlamentari. Recorden el president de l'accident de Metro València el 2006.
3: I el sindicat

CAT-CGT ha sol·licitat personar-se en la causa judicial que investiga l'escàndol de l'adjudicació d'habitatges protegits en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan d'Alacant. D'esta manera pretén afegir-se a les accions populars que ja exerceixen els partits polítics, Ciudadanos i PSP.

0: Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i ja saben, arrenquem este programa de mitja horeta de duració fins les 3 de la vesprada per a contar-los coses interessants, tot allò que passa en la Comunitat Valenciana. Avui, com és dimecres, parlarem de producte amb la cooperativa Consum, també d'innovació amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Redit. Parlarem de mecanoquímica, amb tot el tema dels plàstics, sostenibilitat i demés. I també tindrem sostenibilitat en la Onda amb un congrés molt interessant de la mà del Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana. De seguida els contem tot. Ja sabem, primer, un resum de l'actualitat en la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar els temes principals del dia.
2: Bé, pues continuem en el tema principal que ens ocupa ja 3 setmanes. Les negociacions per acabar amb la vaga educativa indefinida continuen un dia més. Els sindicats insisteixen en que no es pot donar l'esquena al professorat i que la conselleria no pot continuar amb la seva estratègia de dilatar la negociació. Negociació que s'ha reprès este matí a les 9:30 del matí, que continua a hores d'ara. En principi anava a estar centrada solament en plantilles i infraestructures, però també s'ha reprès el debat entorn a les ràtios i la inclusió educativa. El sindicat CESIF, el que sí que ha fet avui, és, després de signar el dilluns i aquest microacord per la pujada salarial, és desconvocar les seues protestes. La mesa de negociació, com vos diguem, continua a hores d'ara, i al respecte ja s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que continua confiant en arribar pròximament a un acord de la vaga educativa. El cap del govern valencià, de més, convida els sindicats a desconvocar-la, com ha fet a desconvocar els actes de protesta, com ha fet en este cas el sindicat CESIF. Per a Pérez Llorca resultin incompatibles el manteniment de les negociacions i la vaga. L'escoltem.
3: Jo crec que així estem tots treballant perquè s'acabi quan tantes este conflicte, que sincerament per a mi ja no té sentit que és la vaga, perquè per el mero fet que estiguem sentats tots en una taula estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los.
2: I mentre aquestes negociacions estan centrades hores d'ara en la Conselleria d'Educació, centenars de docents han tornat a eixir este matí als carrers d'ací de València, en la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga indefinida l'11 de maig per a reclamar millores per al sector educatiu i que s'aconseguisca un acord amb la Conselleria. Diuen els docents que estan cansats i que senten que la Conselleria els està faltant al respecte. Des de l'Associació de Directors de l'Escola Pública Valenciana, l'únic sector i on estan representats 452 col·legis i instituts, reclamen una resposta també urgent que desbloquege esta situació que diuen és ja límit. Per altra banda, les Corts donaran per tancada avui, ho faran esta vesprada, la comissió d'investigació de la Dana, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences, fruit del pacte entre PP i Vox, des d'on consideren que el treball de la comissió ha arribat a la seua fi. I 24 hores després de l'acord entre PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat de enguany, el president, Juan Fran Pérez Llorca, no aclareix del tot si els comptes públics valencians inclouran eixe principi d'identitat nacional que, segons Vox, sí que estarà present en els pressupostos. Pérez Llorca reivindica que la seva prioritat nacional són els serveis socials.
3: Para mí mi prioridad nacional en estos momentos, ya lo he reflejado, es la educación, son las políticas sociales, son la sanidad, y no voy a entrar mucho a eslóganes, ¿no? La prioridad nacional se refiere al arraigo, pues mire, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunidad Valenciana.
2: Són alguns dels principals assumptes que ampliarem junt a altres en la brújula Comunitat Valenciana.
1: Aquesta vesprada amb Ramon Pérez ho escoltarem tot. Companya, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I fins ara, perquè parlem ara de sostenibilitat.
4: Caixa Popular patrocina Sostenibilitat en la Onda.
1: Avui parlem de la sostenibilitat com un dels grans reptes i oportunitats del món empresarial. En un moment en què les empreses han d'adaptar-se a noves exigències socials, mediambientals i econòmiques, cada vegada són més les organitzacions que busquen transformar els seus models de gestió i convertir la sostenibilitat en un avantatge competitiu real. Precisament de tot això es parlarà en la 5ª edició d'Advancers, el principal punt de trobada per al lideratge empresarial en sostenibilitat a la Comunitat Valenciana, que se celebrarà, prenguem nota, el pròxim dijous 11 de juny a Biohub en la Marina de València, de la mà del Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana. Anem a conèixer més detalls amb la directora d'aquesta organització, Lorena García. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, para quien todavía no conozca Advancers, ¿qué es exactamente el congreso y, sobre todo, cuál es su principal objetivo?
5: Pues a ver, Advancers es el foro de referencia empresarial en materia de sostenibilidad aquí en la Comunidad Valenciana y bueno, pues aquí se dan cita a profesionales del sector, directivos, administración pública, sector educativo, tercer sector y ya bueno, es nuestra quinta edición y llevamos toda esa trayectoria que nos posiciona ahí. Y el objetivo principal es analizar las tendencias que hay en sostenibilidad empresarial, así como mostrar y compartir buenas prácticas que ayuden a las empresas a ser mejores, más sostenibles y darles también esa orientación técnica, referencias de mercado y herramientas prácticas pues que les permitan tener unas estrategias más acordes con ese respeto, ¿no?, al medio ambiente y a las personas.
1: Uh-huh. Decíamos, esta es la quinta edición. ¿Cómo ha ido evolucionando sobre todo ese interés de las empresas por la sostenibilidad en los últimos años?
5: Sí, pues a ver, realmente lo que a lo mejor en los últimos años ha venido muy marcado por temas normativos, ¿no? Ahora mismo, pues, sobre todo en los últimos años han sido muchas exigencias normativas, pero también un poco evolucionado en lo que el mercado pide, ¿no? Ahora mismo el consumidor pues es más consciente, mira más de dónde viene lo que consume, cómo se fabrica, en qué condiciones, y por otro lado, bueno, el talento, ¿no? Las nuevas generaciones piden a las empresas ya que tengan un propósito y que estén alineadas con sus valores, ¿no? Entonces, al final, las empresas ven que la sostenibilidad es rentable y es necesaria y no solamente porque una norma lo exija.
1: Que vamos a

0: Bueno, tiene muchos retos por delante y esperemos, seguro, se van a cumplir esas pymes, esas grandes empresas, todos los interesados que se reúnan en un entorno, bueno, pues tan gratificante y sobre todo tan interesante. Lorena, muchísimas gracias, Lorena García, directora de la organización, y mucho éxito en la quinta edición.
1: A vosotros, muchas gracias. Un saludo.
0: Gracias. Bé, fem una xicoteta pausa i de seguida estem contant-los altres coses, perquè com els dèiem, avui parlem també d'innovació, de mecanoquímica amb AIMPLAS, ja saben, sobretot amb la xarxa d'Institut Tecnològics de la Comunitat Valenciana, en aquest cas amb l'Institut Tecnològic del Plàstic. Això, fem pauseta i tornem de seguida.
2: Com a tu, cuidar el futur dels nostres joves ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuida'm les persones.
3: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
4: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
5: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
6: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
3: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
0: Quan pensem en innovació, moltes vegades imaginem grans tecnologies digitals o robots, però hi ha una altra revolució molt important que està passant en els laboratoris i en la indústria, la manera de fabricar materials de forma més sostenible. Avui ja existeixen noves formes de fer química que permeten reduir el consum d'energia, evitar dissolvents contaminants i fabricar, per exemple, també materials més respectuosos amb el medi ambient. En aquest context, AIMPLAS, l'Institut Tecnològic del Plàstic, que pertany a Redit, la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, està treballant en tecnologies com la mecanoquímica o l'extrusió reactiva aplicades al desenvolupament de nous bioplàstics i envasos més sostenibles. La mecanoquímica és una forma innovadora d'activar reaccions químiques aprofitant el moviment, la pressió o la fricció en lloc d'utilitzar grans quantitats de calor o dissolvents. Per la seva banda, l'extrusió reactiva permet mesclar i transformar materials de manera contínua dins d'un sistema industrial reduint temps i consum energètic. Aquestes tecnologies ja s'estan aplicant en el desenvolupament de bioplàstics per a envasos alimentaris amb l'objectiu d'aconseguir materials, com dèiem, més sostenibles, d'origen també renovable i, en alguns casos, compostables. Vaig a saludar primer a la responsable de màrqueting i comunicació de Redit, a Sara Chaparro. Què tal? Bona vesprada, Sara.
8: Bona vesprada, Begoña. Què tal?
0: Molt bé. Amb qui parlem per entendre un poc millor com funciona tot això?
8: Pues per entendre millor com funcionen i quin impacte poden tindre en el nostre dia a dia, saludem ja Karen Contreras, tècnica d'investigació i desenvolupament en mecanoquímica i extrucció reactiva d'AIMPLAS. Buenas tardes, Karen.
0: Buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Bueno, Karen, se oye cada vez más hablar de esas nuevas formas de hacer química. ¿Qué es eso de la mecanoquímica y por qué es tan innovador?
9: Bueno, en la química tradicional muchas reacciones químicas ocurren sumergiendo sustancias en líquidos, agitándolas, calentándolas para iniciar las reacciones. En la mecanoquímica las reacciones químicas pueden ocurrir simplemente al suministrarles energía mecánica, es decir, mediante movimiento, presión, como por ejemplo aplastar, moler, frotar, comprimir, sin el uso de medios líquidos y a veces incluso

0: digamos, el rol de Implas no es el de una empresa que fabrica productos finales, pero es un actor intermediario clave entre la investigación, la industria y los proyectos de innovación. Entonces, Implas participa y coordina activamente proyectos financiados por la Unión Europea en los que se desarrollan nuevas tecnologías, como este tipo de tecnologías, para desarrollar materiales más sostenibles y transformar residuos plásticos, biomasa, residuos y materiales complejos en nuevas soluciones de mayor valor añadido.
1: Bueno, pues Karen Contreras, nos ha encantado conocer un poquito más sobre todo el mundo de la mecanoquímica, como decíamos, estas nuevas técnicas y más en esa línea de la sostenibilidad. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
0: Gracias a ti.
1: Gracias.
2: Gracias.
1: I bé, Sara, com vegem, la sostenibilitat també passa, com dèiem, per transformar d'aquesta manera en què fabriquem els materials que utilitzem pràcticament cada dia, en el nostre dia a dia.
3: Efectivament, tecnologies com la mecanoquímica o l'extrusió reactiva demostren que és possible fer una química més eficient, amb menys impacte ambiental i orientada, finalment, a desenvolupar productes més sostenibles per al nostre futur.
1: Doncs ho deixem així, tanquem el nostre espai d'innovació, però seguirem parlant-hi molt d'innovació, de sostenibilitat, de més en pròxims episodis. Gràcies, companya. Adéu.
3: Gràcies, Begoña. Adéu.
4: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenar sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
5: ¿Quieres formarte pero necesitas flexibilidad para compaginarlo con otras responsabilidades? La FP Online es la respuesta. Autoescuelas, mundo del vino, igualdad, atención a personas dependientes, marketing, estudia desde casa con títulos oficiales, formación gratuita, infórmate en cipfpvalledelda.com. Plazo de preinscripción abierto hasta el 28 de mayo en medios y superiores, ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
1: La barbacoa és un d'eixos plans que agraden a quasi tot el món. En quan arriba el bon temps, fer una barbacoa es converteix en l'excusa perfecta per a celebrar amb la família, amb els amics i passar el dia a l'aire lliure. Tant per als amants de la carn com per als amants dels peixos i de les hortalisses, quan comença a arribar l'aroma que es desprèn de cuinar els aliments de la barbacoa, pues a tothom se li obri l'apetit. Avui a l'Espai de Consum parlem amb Amen Eslava, de l'àrea de comunicació de consum, que ens donarà algunes recomanacions per a que les nostres barbacoes siguin perfectes. Benvinguda, Amen, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada a tots.
1: Imagine que com en qualsevol elaboració culinària, la barbacoa, la torrada de tota la vida, també sí, tindrà els seus trucs, no?
6: Sí, el que és de l'aroma, no? Tot compta.
1: Sí.
6: Des de l'elecció de la llenya o el carbó vegetal per a fer-ho foc fins a l'elecció de l'aliment principal que en què l'elaboro, passant pel dia, pel lloc que triem, tot compta, no?
1: I per on comencem? Què aliments necessitem per a fer una bona barbacoa?
6: Bueno, hauríem de pensar el primer en els nostres convidats, no? Les seues preferències. Tradicionalment la barbacoa sempre s'ha fet a base de carns i embotits, però ara pues, també s'ha adaptat a aquells que prefereixen els peixos o que inclús pues, porten una dieta vegetal i les hortalisses i a la brasa pues, estan també molt, molt, molt bones. I per a que estigui al gust de tots, pues, el millor és triar pues, alguna carrotxa que sempre combina la perfecció a la barbacoa, que siga fresca i tendra, com pot ser, per exemple, pues, el corder, el porc o el pollastre i els embotits, i per altra banda, pues, les millors hortalisses, que per a una torrada pues, serien molt bons els espàrrecs, les carxofes, les albergines o els pimentons. Doncs sempre, pues, si untem un poquet en oli d'oliva, pues, sempre millor. I si tenen l'opció de peixos, hem de tindre en compte que hi ha alguns que es trenquen si els col·loquen directament sobre la graella, i les millors opcions serien pues, el salmó, els aladrocs, el polp, les sardines o l'orada. I com a acompanyament de tot, doncs, per exemple, unes creïlles i unes cebes que embolicades amb paper d'alumini i col·locades al costat de les brases perquè es cuinen, doncs, bueno, queden sempre, sempre boníssimes i acompanyen moltíssim.
1: Aleshores, quins serien els passos bàsics a seguir?
6: Bueno, els detalls, tots els detalls, com he dit, són importants, no? I quan planifiquem la nostra barbacoa, pues, no només hem de pensar en el menjar, sinó que també hem de triar pues, aperitius i begudes que volem prendre mentre que tot es cuina a la brasa, no? Pues, per exemple, podem obrir la gana en un hummus o en un guacamole acompanyat de pa i de palets de carlota, que a més de refrescos, pues, a més es refresquen molt, no? I aigua, que també ens ajuda pues, a combatre el calor. Per altra banda, la nit anterior podríem macerar la carn arribi el peix a la casa per a que estiguen més sucosos i una vegada es passen per la barbacoa mantinguen pues això, el seu aroma. I clar, hi ha que recordar que no tots els aliments necessiten el mateix temps de cocció. Hem de calcular un poquet quant tarda cada peça per a poder calcular el temps que entra primer, que és després, per a traure-ho tot i servir-ho a l'hora. No?
1: Per al foc

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 25.000 persones han tornat a eixir avui al carrer en una nova manifestació de la vaga educativa indefinida. La negociació del professorat amb la Generalitat sembla començar a donar els primers passos, però molt a poc i tímidament es mantenen, de fet, les protestes convocades, tot i que el sindicat CESIF, que ja va signar l'acord parcial de dilluns, es desmarca ara i anuncia que no en secundarà més per a centrar-se en la negociació. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. Fa només uns minuts ja s'ha donat per tancar.

0: tancada la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, a penes 10 mesos després de les primeres compareixences. Ha sigut amb el vot a favor de PP i Vox i amb l'oposició de l'Esquerra i de les víctimes que censuren la clausura prematura, diuen, de la comissió. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El primer és anar amb el resum de la jornada d'avui de vaga educativa indefinida, un dia al qual la negociació s'ha mantingut estancada. La mesa de negociació entre la Generalitat i els sindicats de l'ensenyament ha tornat a reunir-se, sí, però sense donar grans fruits. La negociació va ara punt per punt i el de la reducció de la burocràcia sembla situar-se com el més avançat fins ara. En canvi, el del nombre d'alumnes per aula o la recuperació de les plantilles d'anys anteriors es troben per contra més bloquejats a hores d'ara. La Conselleria d'Educació continua defensant per la seva banda que les propostes que ells plantegen situarien el professorat valencià com el de millor condicions de tot l'Estat. Així que el resum un dia més vindria a ser el de la cautela per les dues parts. Sentim el coordinador d'acció sindical de l'STPF, Marc Candela, i el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.
1: Hem d'esperar, veure fins on arriben, posar-ho a valoració del professorat, a consulta del professorat i a partir d'ahí ja veure com acaba això.
2: El acuerdo es muy bueno. Nosotros comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana.
0: La protesta avui dimecres s'ha mantingut al carrer. Més de 25.000 persones s'han manifestat a València, a la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga educativa indefinida. Ens han dit els professors i les professores que hi han assistit i amb els quals hem pogut parlar que estan cansats i que senten que la Conselleria d'Educació els està faltant el respecte. Amparo Sánchez ha seguit la manifestació.
3: Afirmen que la negociació s'està fent molt llarga i dura. Demanen que arriben pronte a un acord que siga bo per a tots, però sobretot que no es prenguen el pèl.
4: No nos fiamos de nada ya, porque como ha dado tantos giros la cosa...
5: Perquè centres enormes que tenen aules hueco tampoc doten de més personal. Cal ajustar la ràtio a les necessitats de l'alumnat i a les necessitats del centre.
6: Se necesita tener una educación pública para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
7: Es desesperante ver que estás pidiendo cosas con sentido común, que lo que estás pidiendo es por mejorar la situación en las aulas. Y ves que hay una negación por parte de la gente que tiene que encargarse de gestionar esto, que tú esperas que su función es brindarte más recursos.
3: Reiteren que senten que és la seva responsabilitat lluitar per les millores per el sector educatiu, que van més enllà de la millora salarial i que els alumnes compten amb una millor atenció. Insisteixen que molts professors de segon de batxillerat, malgrat estar de vaga, han acudit als centres per ajudar a l'alumnat a preparar la pau.
8: Pero sí que estoy yendo a darles clase al alumnado para que ellos por lo menos puedan conseguir lo que ellos se merecen. Debemos enseñarles que esto consta también de mucho esfuerzo. Y así es.
3: Els docents que avui han eixit al carrer no han tornat a estar sols i han comptat amb el suport de les famílies.
0: Els qui no eixiran però més al carrer són els representants del sindicat CESIF, que va signar dilluns el microacord de pujada salarial i que ha desconvocat avui les seues protestes. El seu responsable, José Seco, explica que ho fan per a donar un major protagonisme a la negociació.
9: Que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana. Por tanto, por responsabilidad y atendiendo a este proceso de negociación, suspendemos la huelga indefinida.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, continua confiant en arribar pròximament a un acord de la vaga educativa indefinida. Podria ser demà dijous, apunten fonts de la Generalitat. El cap del govern valencià convida els sindicats a desconvocar els actes de protesta que, per a Pérez Llorca, resulten incompatibles amb el manteniment en paral·lel de les negociacions amb la Conselleria d'Educació.
10: Jo crec que així estem tots treballant perquè s'acabi quan tant és este conflicte, que sincerament per a mi ja no té sentit que és vaga, perquè per el mero fet que estiguem sentats tots en una taula, estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los.
0: I abans de fer una pausa per a la publicitat, un últim apunt de l'actualitat educativa d'avui, este sobre l'amenaça que ha fet en les últimes hores el professorat corrector de les proves d'accés a la universitat de la setmana que ve, que advertix el professorat corrector de possibles renúncies en bloc i, per tant, exàmens sense corregir. Doncs bé, la Generalitat demana a la Direcció General de Treball que els serveis mínims de professorat corrector siguin del 100%, explica

0: expliquen en un comunicat que este no és un tràmit administratiu més, sinó que la selectivitat suposa el moment més important per a l'estudiantat.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
2: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
0: Són ara mateix les 7:26 de la vesprada, Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts és ja història. Apenes 10 mesos ha durat des de les primeres compareixences d'experts, de tècnics i de càrrecs polítics. Esta vesprada, fa només uns minuts, PP i Vox han fet valdre la seva majoria al Parlament Valencià i l'han donada per tancada. El Partit Socialista parla d'infàmia, compromís de farsa, acusen PP i Vox de negar a investigar i de negar-se a donar amb la veritat de la Dana. José Muñoz, PSPP-PSOE, i Saura Navarro, Compromís.
3: Este dictamen es una auténtica falacia. Han intentado cerrar este proceso en falso. Vuelven a hacer lo mismo que hicieron sus antecesores. Pero afortunadamente la sociedad valenciana es mucho más que ustedes.
4: De esta vergonya no volem participar. Lo que volem i exigim és respecte cap a les víctimes, que una i altra vegada han vingut a exigir veritat. I en esta comissió no s'està donant la veritat.
0: PP i Vox defensen, per contra, el ritme que ha dut la Comissió d'Investigació. Concretament, els populars asseguren que només ells han demanat disculpes i ho contraposen al govern central. Nando Pastor, Partit Popular, José María Llanos, Vox.
5: Solo el Partido Popular, solo los políticos del Partido Popular reconocieron errores, pidieron disculpas por los mismos y se dimitió. Algo que en el Partido Socialista no. Ahí está Polo, ahí está Bernabé, ahí están los que no hicieron las obras, están todos. Ahí están los que tardaron 96 horas en venir a socorrer al pueblo valenciano.
6: Una deficiente gestión de la información, evidente, con una falta de coordinación interadministrativa. No llegó esa información y no se gestionó bien esa información por parte de todas las administraciones competentes.
0: 24 hores després de l'acord de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat d'enguany, el president Juanfran Pérez Llorca no aclareix del tot si els comptes públics valencians inclouran aquest principi d'identitat nacional que, segons Vox, sí, hi estarà present als pressupostos valencians. Pérez Llorca reivindica que la seva prioritat nacional són els serveis socials, diu, però que si la identitat nacional de Vox fa referència a una qüestió d'arrelament al territori, el PP la comparteix.
7: Para mí mi prioridad nacional en estos momentos, ya lo he reflejado, es la educación, son las políticas sociales, son la sanidad y no voy a entrar mucho a eslóganes, ¿no? La prioridad nacional se refiere al arraigo, pues mire, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunidad Valenciana.
0: Cap a Castelló de la Plana marxem ara perquè allí en estos moments la reina emèrita Doña Sofía està visitant la seu del Banc d'Aliments Castellonenc. Sofía serà anfitriona demà dijous del Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments que tindrà lloc allí a la capital de la Plana. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Ramon. En aquests moments la reina inaugura l'economat solidari del Banc d'Aliments de Castelló i posteriorment visitarà l'Ajuntament, on serà rebuda per la Corporació Municipal i signarà el llibre d'honor de la ciutat. Es compleixen 50 anys de l'anterior visita oficial de la reina Sofia al consistori junt amb el rei Juan Carlos en l'any 1976. L'emèrita torna avui a Castelló per a presidir demà el 29è Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i també la reina Sofia mantindrà una trobada amb representants de la reia al cofradia de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciutat de Castelló.
0: Ha sigut la crònica de Juanjo Tobar des d'Onda Cero Castelló. La Generalitat ha autoritzat en el que duem d'any més de 1.000 actes de baus al carrer, és a dir, un 7% més que en el mateix període de l'any passat. Les comarques de Castelló, precisament, han sigut on més actes de baus al carrer hem tingut fins ara. Per al conseller d'Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama, esta és una mostra més, diu, del suport de la Generalitat als actes tradicionals.
9: Una muestra más de gran arraigo y tradición que tienen los baus a carrer en la Comunitat Valenciana y que gozan, por supuesto, de buena salud. Es una apuesta clara de la Generalitat Valenciana por la defensa de nuestras tradiciones, de nuestros valores y de nuestras señas de identidad.
0: La baixa rendibilitat i la...

0: La falta de relleu generacional estan provocant al camp valencià una regressió de l'activitat en algunes zones i cultius, la qual cosa acaba generant una multitud de terrenys abandonats que acaben al mateix temps generant afeccions a la resta. Heu denunciat, heu alerta, la Unió Llauradora des de l'Organització Agrària demanen a les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient un pla d'actuació davant parcel·les abandonades, infrautilitzades o sense manteniment adequat. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
1: Estan generant un risc per a la sanitat vegetal dels nostres cultius i ambiental, la proliferació de plagues i enfermetats, l'expansió de males brosses i espècies invasores, l'augment de fauna salvatge al ser un reservori i el risc d'incendi són algunes de les causes que estan provocant aquestes parcel·les.
0: Avui ens reservem temps per a la cultura perquè l'Ajuntament d'Alacant ha presentat avui una troballa arqueològica excepcional. Parlen de la Venus d'Alacant. És un cap de dona en marbre blanc dels segles 1 i 2 de la nostra era. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
2: Y está en muy buen estado, ha sido hallada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba. Tampoco es una casualidad que haya sido en ese lugar, ya que cerca está el yacimiento de la villa romana de Lucentum, el origen de Alicante. José Manuel Pérez Burgos, arquitecto municipal, ha indicado que es de estos hallazgos que ocurren una vez en la vida.
3: Con unos rasgos helenísticos absolutamente maravillosos, con una calidad de un mármol blanco, que según ya hemos consultado, puede ser un mármol de alta calidad procedente de Italia, una época alto imperial romana, hablamos del siglo 1-2.
2: La Venus de Alicante pesa 14 kilos y mide 22 centímetros de alto y 19,7 de ancho. Se exhibirá al público cuando acaben los trabajos pertinentes.
0: La subdelegació del Govern Central a Alacant ha presentat avui el dispositiu especial de seguretat per a les fogueres d'enguany. Més de 4.600 agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local treballaran per a garantir que les festes transcorreguen sense cap incident. També hi haurà dispositius especials del personal de l'Ajuntament de la ciutat, del tram d'Alacant o fins i tot de l'autoritat portuària. L'explanada, la plaça dels Estels o la platja del Postiguet seran alguns dels llocs que veuran reforçada la presència policial durant les pròximes fogueres. I parlant precisament de dispositius especials de seguretat, el que ha dut a terme la benemèrita a les festes patronals de Santa Quitèria a Almassora, a la Plana Alta, dispositiu especial de seguretat que ha tancat amb la detenció de 9 persones. Recta final de la brújula valenciana amb una primera parada, parada als esports, amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I amb un convidat d'excepció que heu tingut avui, que és Castro, l'entrenador del Llevant.
5: Sí, com dius, avui hem tingut el plaer de parlar a Onda Deportiva València amb el tècnic del Llevant, després d'obrar un autèntic miracle amb la salvació del conjunt llevantinista. Ara toca parlar del nou projecte en el que el propi Castro sap que serà molt difícil que estiga Carlos Espí.
6: Eso iba a ser una venda normal, pienso yo. Dentro del fútbol actual no hay delanteros como... No hay casi delanteros con su edad, con el nivel que tiene. Es muy difícil de encontrar. Pero el fútbol actual es así. Lo que tenemos que tener es la calidad dentro del club para sustituirlo.
5: Té molt clar que serà una venda. I el València, com arrenca la planificació de la propera temporada? Víctor Llu, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Pensant ja en la planificació de la pròxima temporada, recordem que un total de 8 jugadors no van a continuar a l'espera de què és el que va passar con Guido Rodríguez, que no està encara descartat que pugui continuar en el València. I pendents també de Copete, d'esa recuperació, d'esa lesió que encara no està recuperada i que el jugador té encara un llarg estiu per davant per a estar recuperat. La seva intenció és estar en octubre, només comença el campionat de Lliga, treballa dia tras dia amb un preparador particular per a recuperarse de la seua lesión al genoll.
5: Gràcies, Víctor. El Villarreal es confirmarà la propera setmana l'arribada d'Íñigo Pérez, que podria arribar com a campió de la Conference League. Víctor Fran, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. I avui en el Villarreal estaran especialment pendents d'eixa partida, d'eixa final de Conference League del Rayo Vallecano, perquè en la banqueta madrilenya Íñigo Pérez dirigirà el seu últim partit abans d'anunciar oficialment la seva arribada per a les properes temporades en el Villarreal Club de Futbol. I a més, en el Club Deportivo Castellón, optimisme amb la possibilitat de poder comptar amb Brian Cipenga de cara al decisiu partit del proper diumenge davant de l'Eibar.
5: Gràcies, Víctor. I el Lille se'n va, per sorpresa, Eder Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Día de despedidas en el Elche. Por sorpresa, Eder Sarabia ha anunciado que deja la entidad franjiverde, a pesar de que le quedaba un año de contrato. Tenía hasta 2027. Dice que se va por motivos personales y asegura que no va a entrenar a ningún club en los próximos meses. También ha anunciado que se marcha, que no renueva su contrato, Alex Febas. Esto era un secreto a voces.
5: Gracias, Felipe. ¿Qué contem en Alacant? David Esteve, buena desplada.
9: Buena desplada, Oriol Soldevila, jugador del Hércules, ha pasado hoy por el restaurante Villa Bandida, donde cada semana organiza Onda Cero Alicante sus tertulias. El futbolista catalán se ha pasado todo el año en blanco por culpa de una grave lesión de rodilla, pero ha reconocido que tiene muy buenas sensaciones de cara al inicio de la próxima temporada y que va a estar en plenas condiciones para arrancar la pretemporada y el próximo curso.
5: Gràcies, David. Això és tot.
0: I avui dia 27 queda un mes exacte per a l'inici dels Gay Games de València. Suposo que estarem pendents, no?
5: Així és.
0: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
5: Adéu.
0: Adéu, adéu. I la segona parada que fem és a l'oratge. El termòmetre continua pujant i de moment sembla no tindre fred. Més de 34 graus de temperatura hem tingut avui a Anna, a la Canal de Navarrés, i a Llocnou d'en Fenollet, a la Costera. Són dades de l'Agència Valenciana de Meteorologia. Demà dijous més del mateix, sol i temperatures cap amunt. Esta pròxima nit podria ser la primera nit tropical, perquè ens hem quedat en la passada fregant els 20 graus de mínima a Castelló de la Plana i Volta. Així està la Comunitat Valenciana a 27 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més a la ràdio, a la brújula. Bona vesprada.
10: La brújula Comunitat Valenciana.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda Cero Valencia.
13: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sánchezpla.es.
14: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
15: ¿Ya? Vale, dime.
14: Que sí, que estás embarazada.
15: ¡Sí!
16: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
17: Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Sonríe sin pensar. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.

0: Tarabia. Se ha empezado a rumorear sobre una posible salida del vasco del Elche y lo ha confirmado el técnico bilbaíno a las 12:15 en la sala de prensa del Martínez Valero. Una decisión tomada con calma, dice, por motivos personales y no por el proyecto deportivo que pueda haber para la próxima temporada.
1: No, ahora mismo entendemos que en este momento vital toca atender otras cosas y bueno, por ahí va esa decisión, tomada con calma, con reflexión, con claridad y bueno, asumiendo un poco todo esto que estás diciendo. Pero somos seres humanos y como te digo, en este momento en el que estamos, este momento vital, pues entiendo que quiero y necesito atender otras cosas que para mí son fundamentales en mi vida.
0: No ha sido la única despedida en el Martínez Valero porque Aleix Febas deja el Elche tras 3 temporadas. El ilerdense no ha renovado su contrato, expiraba el próximo 30 de junio. Era un secreto a voces. Bragarnic no renunciaba a su continuidad, le ha intentado renovar, pero finalmente el centrocampista catalán se va a enrolar en un nuevo proyecto. Dice que es hora de afrontar nuevos retos.
2: Gràcies, Felipe. Sense cap mena de dubte, ha sigut la notícia de la jornada. Un Elx que tindrà que eixir al mercat a buscar nou tècnic per a la propera temporada, ara que havia encontrat una estabilitat important a missa absent, ascens, la passada temporada, la permanència esta a Meder Sarabia. Deixem Onda Cero Elx, viatgem a Onda Cero València, des de la capital del Túria, on avui ha sigut el gran protagonista, el tècnic granota Luis Castro. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Avui protagonisme per a Luis Castro, evidentment en el Levante, en Onda Deportiva València, entrenador que ha volgut repassar el que ha sigut una temporada històrica en el dia en el que a més ha hagut reunió entre l'entrenador Luis Castro, Héctor Rodas, José Danvila, Gila, Pablo Sánchez, la primera gran reunió de cara a la planificació del que ha de ser la pròxima temporada en la màxima categoria. Per cert, ha parlat Rodas amb els companys de A Punt, està tot obert i estan tractant de buscar alternatives.
4: Ha hecho una buena temporada prácticamente todos, nos encantaría que se pudiesen quedar y bueno, habrá que valorar las situaciones ahora con los clubes y a ver qué se puede hacer. Aún estamos valorando todas las situaciones, también a ver qué fair play vamos a tener y a partir de ahí tomaremos decisiones.
3: I això és el que ens deia Luis Castro en el Onda Deportiva d'avui respecte de l'actualitat futbolística i sobretot respecte de la continuïtat de Carlos Espí.
5: Yo comprendo los aficionados que quieren que Espí se queda. Yo los comprendo porque era mi querida, pero al final tenemos que pensar que el club tiene más de 100 años y hay clubes en el mundo que están, que tienen 80 años, 90 años y están muriendo por cuestiones financieras y se termina el club. Eso iba a ser una venda normal, pienso yo. Dentro del futbol actual no hay...
3: Una venda normal, diu el tècnic del Levante, és a dir, que va eixir Carlos Espí i això deixarà al voltant de 25 milions d'euros en les arques granotes, és a dir, que d'aixòs 25 milions d'euros, la meitat aniran per amortitzar part del deute que està contemplat en ese pla de reestructuració i la resta, el ser jugador propi, jugador de cantera, anirà per a fair play i per tant podrà reforçar-se en el mercat el conjunt granota. Pendents en el València també de les operacions de cara a la pròxima temporada. Avui hem publicat un informe en la pàgina web d'Onda Cero València amb tots els jugadors que podrien eixir, continuar, no continuar, renovar en el València. I són més de 18 moviments. Per tant, hi haurà també un mercat d'estiu mogut en clau valencianista.
2: Gràcies. Escaparate i el mercat futbolístic i en ICE es focus enfocant, com ara diem, a Carlos Espí, el davanter de Llevant, que serà un dels grans atractius al llarg dels propers mesos. A la província de Castelló estan pendent, en el Villarreal, pendent d'aquesta final de la Conference League entre el Rayo i el Crystal Palace, que arranca en 5 minuts i que, per cert, si volen, poden seguir a la web de Onda Cero i a les nostres aplicacions mòbils. I diem que pendents perquè serà l'últim partit d'Íñigo Pérez en la banqueta del Rayo Vallecano abans d'anunciar-se la seva arribada al Villarreal Club de Futbol. En principi, i a tenor de les paraules del propi Fernando Roig l'altre dia abans del partit, abans de l'Atleti de Madrid, serà a meitat de la propera setmana quan el Villarreal doni a conèixer oficialment que és el seu nou tècnic. Evidentment, sempre seria un fitxatge de major prestigi si ho fa amb un títol europeu baix del braç, com seria avui guanyant aquesta Conference League. A més, la Lliga també ha premiat la espectacular temporada de Pape Gueye, nominant-lo millor jugador africà de la competició. El senegalès es mostrava emocionat.
6: Un orgullo que la primera vez ganó un título individual en mi